0: Bona vesprada. Les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats a Madrid amb motiu de la compareixença de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Les associacions estaran de 10:30 a 11:30 coincidint amb l'arribada de l'expresident. Posteriorment tornaran a concentrar-se durant la compareixença prevista per al mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències durant la riuada Emilio Arueso. Per cert, que l'Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre celebrarà el proper 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels Reconeixements Memòria, un acte en el qual es reconeixerà els meteoròlegs Victoria Rosselló i José Ángel Núñez i els escriptors Carmen Amoraga i a Maxi Roldán, autors del llibre Llàgrimes de fang. Aena ha licitat per 10,7 milions d'euros el contracte per a iniciar ja la remodelació i ampliació de l'aeroport de València. I sàpiguen també en pàgina de successos que la Guàrdia Civil ha detingut a una dona de 52 anys a la qual se li atribueix un delicte de robatori de joies valorades en 20.000 euros en diferents localitats de la localitat de Xert a Castelló de la Plana. L'actuació es va iniciar arran les denúncies presentades precisament per tres veïnes que van manifestar la sostracció de diverses joies i diferents peces també a l'interior dels seus domicilis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: experiencia y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En compra de oro Santos Patronos te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Compra de oro Santos Patronos, Avenida Santos Patronos 26, Alcira.
1: Si t'agrada el jazz, especialment les Big Band, viu la música un any més al festival Femo Jazz. Del 4 al 27 de setembre a Bèlgida, Ador, Museros i Carcaixent. Més informació a dival.es. Diputació de València.
2: Acte de lliurament dels premis de la 24a edició del concurs de poesia i narrativa curta en valencià Vicent Andrés Estellés a Benimodo. Divendres 18 de setembre a partir de les 7 i mitja de la vesprada a la Casa de la Cultura amb l'actuació del grup musical Bèrnia. I per la nit, sopar Estellés. Acte de lliurament dels premis de poesia i narrativa curta en valencià Vicent Andrés Estellés, Ajuntament de Benimodo.
3: La meua boda en Cotonera.
4: Les nostres festes amb Cotonera.
3: El catering per al meu event amb Cotonera.
4: El sopar de la meua empresa en Cotonera.
3: Ja ens coneixes i en cada moment especial de la teua vida sempre estem al teu costat. Ara, més que mai, tu també en
4: Cotonera Events, catering i restauració. 96 241 64 37 o cotonera.com.
3: Cotonera, al teu costat amb il·lusions renovades.
5: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno.
6: Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en las unidades disponibles de Renault Captur. Sí, más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrén y Pista de Silla o en ginestar.com.
7: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
8: Pues vamos para allá. Abrimos tertulia. Yo soy Luis Andrés. Buenas tardes.
9: Muy buena vesprada a todos.
8: Pepe Palacios, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a todos.
8: Salvador Piera, buenas tardes.
11: Buena vesprada a todo el mundo.
8: ¿El ES Alert llegó tarde o no? ¿Debió ser alerta roja por parte de la EMET o estaba bien en naranja? Mientras tanto, el Consejo exige al gobierno que ejecute ya sin demoras las obras de encauzamiento pendientes en los cauces. Pero así están las cosas, una vez más, unos tirándose las culpas a otros.
11: Esto no cambia, no hay manera.
8: Bueno, ¿qué les parece lo sucedido en el miércoles fue, esta semana? Lluís.
9: Bueno, a mí me sembla que, com soc del CIRA, estic molt content de que en el CIRA, per lo menos, no ha passat res, no hi ha hagut ninguna desgràcia i no ha plogut per fer mal. I entonces, com el CIRA, estic content. Lo que comentes de les alarmes, pues una vegada més hem vist que lo que passa és que tenim un govern que no està en la faena i que ja va passar en la dana i ha tornat a passar. És a dir, jo l'he vist, el vaig recibir en casa ja a les 9 de la nit. Ja a les 9 de la nit jo ja sabia per les televisions que Torrent, que tot estava inundat, això ja ho sabíem. També una alarma a les 9 de la nit que vaig ser un cuidado perquè venen pluges quan el poble ja el tens inundat. Això va passar en la dana i ara casualment, i no sabem per què, ha tornat a passar. I a partir de les avisos, tots sabíem perquè la premsa i la televisió mos ho van dir, jo rebia en el mòbil contínuament informació de que la zona sud de València i la zona de la Ribera estàvem ja el dia antes, mos diuen, demà estareu en alerta taronja. Després, a mitja matí del dia següent, ja mos diuen, bueno, la Ribera passa de taronja a groga perquè n'hi ha menys perill. I mos informaven contínuament per els mitjans de comunicació. Qui diga que no sabia el que anava a passar és perquè, en fi, vol, o no viu en aquest planeta o té una intenció de voler dissimular el que passa. Sabien tots el que estava passant, l'alarma arriba tard, com en la dana, i els que tenen els responsables, pues mira, tiran pilotes fora.
8: Pepe.
10: Mi pregunta, pues yo tengo también alguna pregunta, mi pregunta es... El que sea alerta naranja o alerta roja, ¿de quién depende? ¿Quién marca eso? La segunda es, ¿conocéis algún político que antes de tomar una decisión determinada con respecto, por ejemplo, a temas como este, independientemente de lo que haya pasado anteriormente, y que seguro que a estos les ha servido también de experiencia,

0: en el que ja no tenen els beneficis d'antes, i ahir n'hi haurà pues, lluita, problemes, com sempre passa en aquestes coses. Però a mi me va no és que me va sorprendre, però sí, quan vaig llegir la notícia de que Trump plantejava, jo dic, és que este home no para, ho vol controlar tot i no li s'escapa res, a veure si...
1: ¿Ves con buenos ojos la alianza con los chinos? ¿La ves bien?
0: Yo sí. Perquè si es posen d'acord dos països i els dos països tenen beneficis i no n'hi ha ningú que s'aprofita d'un o de l'altre, si està ben pactat això, jo penso que li interessa, perquè n'hi ha tecnologia que tu no tens i Xina sí que té, i tu no és que l'adquirixes, sinó que la tens ja en la mà per a treballar-la, i entonces tu tens els teus beneficis. Jo penso que sí, perquè això d'estar enganxat sempre amb mateixos, a la llarga el temps està demostrant que no és positiu, perquè acaben sempre sorgint inconvenients conforme estan ara els inconvenients. Per tant, la meva opinió és que, salvo que siga una barbaritat el que proposen, aquestes coses jo estic d'acord.
1: Lluís, com ho veus tu?
2: Jo totalment d'acord amb Salvador i crec que poc puc añadir, perquè és el que més sap d'aquests temes, vull dir-te que...
1: lo que diga el maestro,
2: poc,
1: no?
2: Poc puc añadir.
0: Però costa d'enterar-te, eh?
2: Sí, sí, però totalment d'acord amb el que acabes
0: de dir. En aquests moments costa d'enterar-te perquè està el mutis, quasi...
2: Sí, però és un tema que tu domines i te el
0: no,
2: coneixes...
0: No, que conec a molta gent de l'època i ja està.
2: Correcte.
0: I n'hi ha vegades que també t'enganyen, eh?
1: Pepe...
3: Yo lo que creo es que la alianza que todo el mundo dice que tiene Ford con Geely es una alianza muy diferente a la que nos gustaría en un momento determinado a todos. A ver, Trump abre la boca y lo mismo te fastidia que te beneficia. A Ford le está haciendo la cama, pero para que se acueste tranquilamente sin problema. Con estas declaraciones se lo pone, con perdón de la expresión, a huevo. Y me explico. Ford está a la huida de todas las factorías que tiene en Europa. De hecho, la de Turquía, las dos de Turquía, ya las ha ventilado. Y se las ha vendido concretamente a una empresa que es propiedad mayoritaria del gobierno, o del Estado turco. Con lo cual... allí ya no tiene nada. Pero es que en Alemania, que es donde tiene otra gran factoría, otras dos grandes factorías en Alemania, se las ha cedido al 100% la fabricación a Volkswagen. O sea que en Alemania Ford ya no fabrica. Y posiblemente esté ahora en esa política, voy a ver cómo le paso todo el capital humano que tengo aquí a la peña, para yo no tener que hacerme responsable absolutamente de nada. Y en España, Ford es para los chinos por encima de la cabeza de María Santísima. Ese acuerdo seguramente existe con los chinos, pero existe para quitarse de en medio. Y ahora va Trump y se lo pone a huevo y le dice... es que tu alianza con China no nos gusta a ninguno. Y Ford dice, ay madre, ese Trump. No, oye, pues lo tenemos bien. Hala, que se lo queden los chinos. Y ya no tenemos alianza.
0: Y Ford se lleva la pasta y se acabó.
3: Claro. Está claro.
2: Y ya es preferible que Ford se embacha y que quede todo abandonado, o que los chinos seguís el negocio.
3: Que no es una cuestión, yo creo...
2: Los valencians tenemos una empresa... que fa algun temps diguem que si anava ja a desaparèixer, que es treballava, ahí se quedava un buit de faena, de prestigi, de tot. Si ara Xina agarra el negoci i el continua i resulta que la gent segueix treballant i segueix ahí una productora, pues entonces no mos va molt mal als espanyols, que tenim la empresa així. I ho tenim a huevo perquè ara a Espanya estem en un moment que tenim un nivell de prestigi internacional de primera categoria i entonces resulta que ara les inversions estrangeres pues estan venint a Espanya però sense ningú problema. Un país que tenia la prima de riesgo als 600 i pico fa uns anys i ara estan en 47 de punts. Tenia 600 i pico de punts. La baixada de la prima de risc d'Espanya ha sigut monumental. Avui Espanya té prestigi econòmicament, té prestigi políticament i té un atractiu que Xina un acuerdo en China para que venga e invertir ya, no China.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:31 minuts, avui tenim per davant un programa dedicat a la tecnologia i a la innovació, un especial de la mà de la xarxa d'instituts tecnològics de Reddit a la Comunitat Valenciana. Primer que res, ens fiquem un poc al corrent de l'actualitat per a aquells que s'han incorporat ara a esta sintonia. Anem a ficar-los al corrent. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Alguns dels temes que després a les 7:20 ampliarem.
2: Exacte. Exactament, pues comencem amb la Fiscalia del Tribunal Suprem, que ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat l'acte en el qual va rebutjar investigar a l'expresident Carlos Mazón per la seva gestió de la DANA. La petició s'emmarca en aquella querella presentada pel PSPB contra Mazón per suposat fals testimoniatge davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Precisament, les tres associacions de víctimes de la DANA es concentraran este dilluns davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la segona compareixença de l'expresident Mazón davant la Comissió d'Investigació. També ho faran durant la compareixença aquest mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Arueso. I dir-te també que Compromís ha portat a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada valorada en 21.000 euros que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, havia rebut de la Real Federació Espanyola de Futbol per assistir a la final del Mundial de Nova York. La coalició considera que podria existir un conflicte d'interessos, ja que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 inclouen per primera vegada dos partides per a la Federació Espanyola de Futbol per un total de 90.000 euros. Contarem també en el nostre temps de notícies que hi ha polèmica a la Policia Nacional de la Comunitat per les dietes dels agents desplegats durant l'incendi de la Vall d'Uxó i també del preu del gasoli. Les entitats agràries denuncien i demanen una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola, xifren eixa pujada en un 48%. I contar-te també, entre altres coses, que Alacant rep d'ací el diumenge 21.000 creueristes en 6 vaixells amb un impacte a la ciutat de 4,2 milions d'euros. No obstant això, per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals d'este municipi és un exemple més de la pressió turística que pateix la ciutat d'Alacant. I l'Alzheimer ha diagnosticat a 41.000 persones en la Comunitat Valenciana en 2025. Les organitzacions de pacients i familiars, amb motiu del Dia Mundial el proper 21, volen denunciar la situació

0: Cuatro partidos de una gran exigencia, en alguno de ellos en dos. Tenemos solo dos días de descanso, con desplazamiento, con viaje, poca recuperación. Yo hubiera preferido el formato anterior, donde hay un poco más de descanso y se cuida más la salud de los futbolistas. Más claro, el agua.
1: Tenemos hoy también cita con el baloncesto, semifinales de la Supercopa de la Euroliga. Acaba de comenzar la primera, Olympiacos Fenerbahce, a las 7 turno para el Real Madrid frente al Dubai. Y en MotoGP, a punto de terminar los entrenamientos del Gran Premio de Austria, dominados de momento por Pedro Acosta, por delante de los también españoles Jorge Martín y Marc Márquez.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias.
3: Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
4: Y con sed de venganza del líder por lo del año pasado.
5: En los 45 minutos el equipo ha sido horroroso.
4: Pero otro Pedri y otro Barça se plantan en el Pizjuán, aunque el Sevilla está flamenco. Séptima jornada liguera con más choques de nivel. Osasuna Rayo, Atlético Alavés y Celta Racing.
6: La segunda, lo internacional, el tenis con la Davis y el retorno del baloncesto con Supercopas.
4: Todo en Radio Estadio. Este sábado desde las 3 y media de la tarde.
6: Todo y más. Seamos ambiciosos, Edu, siempre.
3: Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, por fin, con Cantizano.
7: Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
8: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
8: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Onda Cero, La Ribera.
10: Si hi ha un lloc de la Comunitat Valenciana en el que al tancar els ulls viatgem milers d'anys a l'instant, és sens dubte Morella. En el cor de la comarca dels Ports, a l'interior de Castelló, per la ciutat emmurellada han passat des dels ibers, celtes i grecs, fins romans, cartaginesos i àrabs. Tots ells la van escollir per ser escenari de les seves aventures. I és poc d'estranyar, la ciutat emmurellada presumeix de ser un dels pobles més bonics d'Espanya. Situada en una elevació rocosa, com una fortalesa vigilant, el municipi, abraçat pels seus murs i rodejat per muntanyes, està coronat pel seu castell. Reconegut com una de les fortificacions més imponents del Mediterrani i modificat pel pas de les diferents civilitzacions assentades ací al llarg dels segles, l'estructura construïda aprofitant la pròpia roca natural ha estat habitada de forma ininterrompida des del tercer mil·lenni abans de Crist. El seu voltant deixa, a més, un tresor de deixalles del neolític, l'edat del bronze i de ferro. L'espectacularitat de la capital dels ports continua pels seus empinats i estrets carrers de pedra, les seves cases i places i l'imponent basílica arxiprestal de Santa Maria la Major, un univers ple d'art tant en la seva façana com en l'interior. Construïda entre els segles XIII i XIV, aquesta joia del gòtic destaca per les seves dues portes exteriors, la dels apòstols i la de les verges, una imponent escena del Juí Final i un monumental orgue amb més de 300 tubs. I la vida ja reinava en Morella molt abans de que la humanitat fora tal. En 2023, Morella va entrar en l'Olimp paleontològic a nivell mundial després de descobrir un dels dinosaures més grans d'Europa, el Garumbatitan morellensis, un sauròpode que fa més de 122 milions d'anys caminava ja per la península amb unes dimensions colossals. Podia arribar als 25 metres de llarg i 11 d'alt. Les restes es troben en el jaciment de Sant Antoni de la Vespa, en ple cor dels Ports. Muralles, castells i vestigis mil·lenaris, dinosaures, però el patrimoni material no és l'únic tresor de Morella. Cada 6 anys la ciutat trau a lluir les seves millors gales per a celebrar el sexenni. Què hi ha del seu origen? Doncs la història diu que el 14 de febrer de 1673 les autoritats civils de la ciutat emmurellada, a petició del mateix poble, van jurar un vot a la Verge de la Vall Ivana en símbol d'agraïment, després de lliurar-se d'una terrible plaga de pesta l'any 1672. El vot consistia en el compromís de celebrar un solemne novenari cada 6 anys en honor a la patrona.

0: Brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Dana torna a la portada informativa amb nous moviments judicials i amb nous actes de record i de protesta convocats per les víctimes de la barrancada. Víctimes que dilluns es concentraran davant el Congrés dels Diputats perquè allí compareixerà per segona vegada Carlos Mazón. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El que també ha tornat a la portada ha sigut la polèmica per la presència de l'actual president de la Generalitat a la final del Mundial de Futbol de juliol. Ara contem per què i estarem també a Alacant, on el veïnat es manifestarà demà davant la presència desmesurada de creueristes a la ciutat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
3: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre. Día sin coche. Transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Moviments a la investigació judicial de la Dana. La Fiscalia del Tribunal Suprem demana al Tribunal Superior de Justícia valencià l'auto amb el qual va rebutjar investigar l'expresident de la Generalitat Carlos Mazón per la seva gestió a la Dana. Una petició que s'emmarca concretament en la querella presentada pel Partit Socialista contra Mazón per presumpte fals testimoni davant la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats, Amparo Piqueres.
4: Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues quidraes, els moviments el dia de la riuada i quan va saber que hi havia persones mortes. La Fiscalia vol analitzar ara si aquestes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Precisament les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la compareixença de l'expresident Carlos Mazón davant la Comissió d'Investigació. També ho faran durant la compareixença el mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències en la Comunitat durant la riuada, Emilio Argüeso.
1: Sí, hi ha una cosa a la qual venen insistint estos quasi dos anys ja les associacions de víctimes de la Dana, i cosa és la necessitat de continuar parlant d'allò ocorregut. Núria Moreno.
5: Per a preservar la memòria dels qui no estan, per a continuar reclamant justícia i per a continuar abordant què va ocórrer el 29 d'octubre de 2024, posant el focus també en els fenòmens extrems i el canvi climàtic. Per això han organitzat esta vesprada amb l'entitat Cor de Terra una jornada en la Rambleta de València. Pep Giner és membre de l'associació.
6: És una jornada de recolzament a les associacions de víctimes de la Dana. Porten dos anys treballant sense parar, d'una forma molt solvent, que és un treball molt dur perquè es conega la veritat i es faci justícia.
5: Contar també que l'associació Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre celebrarà el 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels reconeixements Memòria amb el lliurament de tres reconeixements. Als dos meteoròlegs, a Victòria Rosselló, cap de Meteorologia d'Apunt per la seva labor informativa, a José Ángel Núñez, cap de climatologia de l'AEMET en la Comunitat Valenciana, per la seva contribució al seguiment i alerta de fenòmens meteorològics, i a Carmen Amoraga i Maxi Roldán conjuntament com a autors del llibre Làgrimes de Barro. Per cert, esta vesprada i demà dissabte a Paiporta, nova edició del Festival Som Paiporta, una cita cultural, musical i solidària amb tallers de prevenció davant emergències. El 20% del recaptat es destinarà a protecció civil en forma de material i equipament.
1: UGT ha guardonat avui divendres les tres principals associacions de víctimes de la Dana. El sindicat també ha reconegut el treball de la doctora valenciana, l'oncòloga Anna Lluch, durant un acte del sindicat, com dèiem, al qual ha assistit el seu secretari general, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez. Amparo Sánchez.
7: Les portaveus de les associacions Marilo Gradolí, Rosa Álvarez i Elisabet González han agraït el reconeixement que afirmen es dona força per a seguir avant.
8: Que és un reconeixement a una lucha ciudadana que compartim con el moviment sindical i que és luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad, por continuar trabajando por la memoria de nuestros familiares.
9: Y porque nos sigan apoyando en la red estatal de apoyo a las víctimas de la Dana, porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el ESALER volvió a sonar tarde y mal. Tenemos que seguir peleando.
7: Álvarez González assegura que visitarà la zona dana per a conèixer el procés de recuperació enfront de les crítiques que les associacions reben per part d'alguns partits.
10: El Partit Popular a tot arreu fa el mateix, dispara fonamentalment contra les associacions, contra les persones que estan reclamant els seus drets, en alguns casos drets relacionats amb les persones que han perdut o amb els béns que han perdut, que estan demanant justícia, que estan demanant reparació i, per tant, nosaltres les hem donat tot el nostre suport.
7: Ha reiterat que és necessari que després del succeït les llums continuen enceses i mostra el suport als afectats.
1: La Generalitat demana a Emet una revisió dels actuals llindars de les seues previsions i models d'avís de pluges i tempestes. Considera el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, que caldria ser més precís en les quantitats i en les zones previstes després, sobretot, de les fortes tempestes tingudes esta setmana.
11: Pedirle al gobierno de España que actualice las previsiones que hace AEMET, los márgenes con los que se actúa, que son mucho más exigentes para cambiar la situación de las alertas en la Comunidad Valenciana que en el resto de territorios, debieran, entendemos, adecuarse a la nueva realidad de las lluvias en toda España.
1: I una qüestió més sobre emergències. Els sindicats JUPOL i UFP denuncien que els agents de la Policia Nacional que van treballar durant més d'una setmana a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, amb jornades fins i tot de 13 hores, no han cobrat, i aquests agents no han cobrat les dietes de manutenció compromeses. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
12: Segons el secretari provincial de JUPOL, Sebastián Gómez, l'explicació que van rebre va ser que, com durant el dispositiu es van repartir entre pans, pagar a més la dieta suposaria una duplicitat.
13: La comissaria, quan se enteró que no se habían dado bocadillo, dijeron que ya nos daban, no nos daban a dar un soporte de dietas económico que nos correspondía. Hicimos un escrito y aún así dijeron que no iban a darnos la retribución económica que nos correspondía. Bocadillos, además, que venían con pan súper elástico haber estado al sol y... Se puede imaginar uno lo que es cuando el bocadillo está dándole el calor.
12: Els sindicats reclamen que s'abonen les dietes de manutenció a més de 30 agents implicats.
14: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
15: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
1: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Onda Cero en directe en la seva emissió per a la Comunitat Valenciana. Compromís ha dut a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va rebre de la Federació Espanyola de Futbol per a assistir a la final del Mundial a Nova York el juliol. I aquesta entrada està valorada en 21.000 euros. Els valencianistes consideren que podria existir un conflicte d'interessos perquè els pressupostos de la Generalitat d'enguany inclouen per primera vegada dos partides específiques per a la Federació de Futbol per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro.
16: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa. La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
1: Ho avançàvem en titulars. Alacant rep des d'avui i fins al diumenge uns 21.000 creueristes aproximadament en 6 vaixells, 6 creuers, amb un impacte a la ciutat de més de 4 milions d'euros. Però, per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals, este és un exemple més de la pressió turística que patix Alacant. Juan Carlos Fresneda.
17: Sí, por eso han convocado para mañana sábado una manifestación bajo el lema Alicante al límite, menos negocio y más vida. Piden un cambio del modelo turístico y denuncian que el actual genera empleo precario y la saturación de los servicios públicos de los vecinos. David Yáñez es uno de los portavoces.
18: Este gran motor económico lo que ha producido es desabastecimiento en los servicios públicos y salarios indignos. Por ello reclamamos que la ciudad deje de estar supeditada a intereses económicos.
17: Denuncian, por ejemplo, que la limpieza no llega a los barrios periféricos porque se centra en las zonas turísticas o que el transporte urbano es insuficiente porque los autobuses o tranvías están siendo usados por los foráneos.
1: La Generalitat proposa l'automobilística xinesa Geely, que treballarà amb Ford a Almussafes a partir del 2028, li proposa replicar el model de col·laboració que el govern valencià està duent a terme amb Volkswagen, assegut un model que passa, per exemple, per la posada en marxa d'iniciatives educatives per a formar personal d'ací que treballi directament a les plantes de Sagunt i d'Almussafes. Carmen Ortí, consellera d'Educació.
19: Això són empreses punteres amb unes tecnologies de les quals nosaltres podem aprendre molt i ells també poden aprendre molt de nosaltres. I clar, va en aquesta línia, en preparar el nostre alumnat per al món de l'ocupació del futur.
1: A casa nostra, el 2025, es van diagnosticar 41.000 casos d'Alzheimer. Les organitzacions de pacients i familiars, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que serà dilluns, aquestes organitzacions volen denunciar la situació d'abandonament institucional al qual, segons asseguren, es veuen abocades milers de famílies que no poden assumir el cost econòmic de cures i d'innovacions mèdiques. Núria.
5: Santiago Llopis, president de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer, assegura que el sistema públic d'atenció està desbordat. Assenyala que d'aixòs 41.000 casos que es diagnostiquen en tota la comunitat, les associacions no poden atendre més de 3.500 persones.
20: Creo que los sistemas públicos se han de poner las pilas rápidamente porque el sistema, tal como está creciendo en número de casos, en la gravedad y en la atención que necesitan, es necesario dotar de más

0: medios públicos y privados para que se pueda prestar la atención que requieren las familias.
1: El Servei Sanitaris i d'Atenció Social diuen les organitzacions continuen estructurats entorn dels models pensats per a fases més avançades de dependència. Això genera, diuen, un buit assistencial en les etapes més primerenques de la malaltia. Este és un dels assumptes que han abordat avui experts i familiars en una jornada a València.
2: Això avui, demà dissabte, Castelló de la Plana acull el tercer congrés per a persones amb càncer i familiars de la Comunitat Valenciana. Més de 400 inscrits. L'objectiu és donar veu als pacients i humanitzar també el tractament de la malaltia. Juanjo.
3: El fòrum tractarà sobre la investigació oncològica, l'atenció sanitària, els drets de les persones amb càncer i l'impacte de la malaltia en l'àmbit laboral i social. Mayra és la presidenta de l'entitat.
4: Porque sabéis todos ya que de cada dos hombres uno va a tener cáncer y de que cada tres mujeres una mujer va a tener cáncer. Por lo tanto, yo creo que lo importante es el conocer la enfermedad. Y aquí lo que hay es eso, el conocimiento de la enfermedad, cómo actuar delante de la enfermedad. Queremos un 70% de supervivencia en el año 2030 y se está consiguiendo.
3: El Congrés comptarà amb la participació de més de 30 experts i tallers per als assistents.
2: I dos últims apunts abans dels esports. D'una banda, Asaja Alacant, que demana al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola, xifrant ixa pujada en un 48% respecte a ara fa un any. I dels successors, d'altra banda, agents de la Policia Nacional han detingut avui a València tres dones, presumptament carteristes, que formen part d'una organització criminal itinerant d'origen romanès que actua principalment a la zona centre de la capital valenciana. Les seues víctimes són, en la seua majoria, turistes. Una operació que ha dut a terme avui la Policia Nacional. Canviem una miqueta avui els esports. Passem del futbol al bàsquet. Hola, Sergi López.
5: Què tal? Bona vesprada.
2: I per què parlem avui de bàsquet?
5: Parlem-hi molt de bàsquet perquè avui ha sigut presentat Nikola Mirotic. No sé si s'escolta bé, jo crec que sí. Hem presentat a Nikola Mirotic com a nou jugador de València Bàsquet en la prèvia de la Supercopa, que arranca demà a Badalona. Les nou és el torn per a València Bàsquet davant del Barça. És el millor fitxatge de la història de València Bàsquet, almenys en quant a currículum d'un jugador que arriba nou a València Bàsquet, MVP de l'Eurolliga, jugador de la NBA, Chicago Bulls, els Pelicans, per exemple, de l'NBA, ha jugat a Milà, ha jugat a Mònaco, ha jugat al Barça, al Real Madrid. És un fitxatge del relumbró que, a més, va estar en la convocatòria de la Supercopa. Ha rescindit València Bàsquet el contracte d'Elias Valtonen, que causa baixa, però sí que va estar en eixa convocatòria. Mirotic, diu Xavi Albert, l'entrenador, que a la Supercopa van a competir i amb la intenció d'emportar-se el títol.
6: Espero lo máximo, ya es partido oficial, vamos con toda la ambición y todas las ganas de realizar una gran Supercopa y por tanto de disputarla, porque queremos ganar el título.
5: Amb intenció de guanyar el títol, diu Xavi Albert, veurem si ho aconseguís. València ja van jugant diumenge davant la Reial Societat del València, davant el Villarreal, el Llevant Unió Esportiva. Recordem, 21 d'octubre, la data que ha posat la Lliga per al partit suspès l'altre dia al Ciutat de València. El rival del Llevant serà el Villarreal, que respira més tranquil després de la victòria d'ahir davant el Màlaga. Víctor Franc, bona vesprada.
7: Què tal, Sergi? Bona vesprada. I efectivament es lleva una pesada motxilla de damunt el Villarreal Club de Futbol després de la seva victòria nit en Màlaga per un gol a 3 i guanya temps Íñigo Pérez per tal d'encarar amb més tranquil·litat el partit del proper diumenge davant de Llevant. Per la seva banda, el Castelló juga demà a casa o fa davant del Tenerife per tal de mantenir el liderat de la segona divisió.
5: Gràcies, Víctor. O té pitjor l'Elche, que busca la seva primera victòria esta jornada davant l'Espanyol. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buenas tardes. Desde las 9 el Elche buscará su primera victoria del curso en el RCD Stadium contra el Español de Manolo González, que viene de perder frente al Rayo Vallecano. El Elche se agarra que sus números son mejores lejos de casa que en el Martínez Valero. De hecho, los dos únicos puntos que acumula se han conseguido lejos del Martínez Valero. Y el Eldense recibe mañana a las 6:30 al Eibar en el nuevo Bigomat, en el primer partido de Javi Calleja como técnico azulgrana.
5: Gracias, Felipe. Y pendents de la actualidad del Hércules a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
9: Bona vesprada. Con el debut de Isaac Oben, así afronta el Hércules la cita que tiene este domingo a partir de las 8:30 de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. Un Beto Compañ que ha confirmado hoy el regreso, el estreno del extremo, además de las bajas de Oriol Soldevila y de Guti, que se van a perder el partido por lesión. Busca el Hércules la primera victoria como local de la temporada.
5: Gracias, David. No hi haurà problemes d'horatge el cap de setmana. Ara ens ho contes, per tant, sí. El partit de diumenge, al fresquet, però sense aigua, que sí. Ja es queren...

0: passats per avui a Víctor i jo.
1: Tu estaves ahí, no?
0: Al costat de Víctor i Jordi Andrés, baix del Paraguies.
1: Molt bé, pues este cap de setmana ara ho contem, però serà molt més
0: no?
1: sec.
0: Sí, sí. Vinga,
1: sí,
0: va.
1: Sí. Gràcies a ti.
0: Gràcies, adeu.
1: Adeu, adeu. I el cap de setmana, com dèiem, arriba dividit en dos, perquè demà dissabte encara tindrem inestabilitat, sobretot a les comarques d'Alacant i de Vesprada. Ahir encara podrem tindre algunes pluges que poden ser puntualment fortes, però ja de cara a diumenge el sol tornarà a imposar-se a tot el territori, amb temperatures cap amunt, màximes de vora 30 graus a la costa. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero en directe amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero La Ribera. 106.0 FM.
4: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
5: La meua boda en Cotonera.
6: Les nostres festes amb Cotonera.
5: El càtering per al meu event amb Cotonera.
6: El sopar de la meua empresa en Cotonera.
5: Ja ens coneixes i en cada moment especial de la teua vida sempre estem al teu costat. Ara, més que mai, tu també en...
6: Cotonera Events, càtering i restauració. 96 241 64 37 o cotonera.com.
5: Cotonera, al teu costat amb il·lusions renovades.
7: Semana Taurina de Algemesí. Encierros, gastronomía, conciertos y mucha fiesta. No te pierdas la Feria de las Novilladas más antigua e importante del mundo. Ayuntamiento de Algemesí. A veces, encontrar un buen especialista en cirugía plástica, estética y reparadora nos puede resultar difícil. Si buscamos confianza y una reconocida experiencia profesional, aquí en La Ribera inmediatamente pensamos en el cirujano plástico José Mayén, con más de 30 años al frente de varios centros de referencia y ahora también en Valencia, en la clínica Ribera Mestalla, con la seguridad de operarte en el hospital Ribera Imske. Cirugía plástica, estética y reparadora con el doctor José Mayén. Infórmate en riberamestalla.com.
8: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: Deportiva destacar que la ilicitana de Siré Segarra ha participado en el Mundial de Boccia en Seúl, en Corea del Sur, y ha logrado una meritoria octava posición.
1: Gracias, Felipe. De momento tendrán que acostumbrar a hablar de Leo Messi como a máxima accionista del Eldense. Y en Alacant, el Hércules no pot fallar més. Aquest diumenge juga a casa del Juventud Torremolinos. David Esteve, buscant la victòria. Què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada con el debut del extremo Isaac Oben. Así va a afrontar el Hércules la cita que tiene este domingo a partir de las 8:30 de la tarde en el Rico Pérez frente al Juventud de Torremolinos. Un Beto Compain que ha confirmado hoy pues el regreso de este extremo, de Oben, y las bajas de Oriol Soldevila y de Guti. Busca el conjunto alicantino la primera victoria de la temporada como local después de los dos tropiezos consecutivos que tuvo frente al Real Murcia y el Atlético madrileño para empezar en esta primera federación. Llega algo maquillado el Hércules después de esa victoria el pasado fin de semana ante el Europa. Este es Beto Compain. Espera que se vea una buena versión de su equipo en el Rico Pérez.
3: Crecer sobre victòries sempre és molt millor que sobre derrotes, perquè les derrotes pues, posen dubtes, no?, i núvols una miqueta en la confiança. El que sí que està clar i és evident, i és una cosa que ja em reconeixen ja al postpartit i aquesta setmana, i si ho hem mostrat als jugadors i per això hem treballat, és que fem el pitjor partit dels tres i guanyem. Bueno, l'objectiu era guanyar, estava clar, havíem de sumar els 3 punts després de les dues derrotes, però també tenim present de que aquest camí no ens porta a una sèrie de victòries seguides. Bueno, hem de tornar a veure l'Hèrcules del Rico Pérez del Múrcia i l'Hèrcules de part o gran part o bona part del Rico Pérez de l'Atlètic de Madrid per a poder ser capaç de seguir, no?, aconseguir, perquè crec que tenim una gran oportunitat per a fer la segona victòria consecutiva, cosa que tant ens va costar l'any passat, doncs per a fer-ho ja de bones a primeres i per això estem treballant aquesta setmana.
2: Y en segunda federación, el Intercity, que juega el domingo a partir de las 12 frente al Lorca Deportiva. Quiere mantener Carlos de las Cuevas la imbatibilidad después de una victoria y un empate. En Polideportivo destacamos ese partido que va a disputar el Orneo Alicante el domingo a partir de las 12:30 frente a Caserío Ciudad Real.
1: Gracias, David. Y ya saben, toda la jornada, al cap de semana, al Radio Estadio Onda Cero. Os deixem la brújula. Bona vesprada. Adeu.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del Valencià.